ja guardant el cabaret. Era fa jo ni tenia moquet. Com un pub, culi com pool. El dueño és de Liverpool.